0: Has pasado por varios centros de acogida, pero ahora simplemente sobrevives. Tu vida es dura, demasiado, y aún así te la hacen más complicada. De forma innecesaria y gratuita, la Concejalía de Asuntos Sociales del Ayuntamiento ha dado la directriz de no notificar con antelación a las personas sin hogar, como tú, que van a limpiar la zona en la que vivís. Así que si no te encuentran allí ese día, es posible que tiren a la basura las pocas pertenencias que atesoras. Una tienda, un saco de dormir, alguna muda, documentos oficiales y una foto gastada de tu familia. Esto está ocurriendo en Madrid, en el 2026. El Madrid de las terrazas y de la libertad. El mismo Madrid que se engalanó hace unos días para recibir al Papa León XIV, para hacer resonar su mensaje de solidaridad, bondad, generosidad con el que sufre y amor al prójimo por todo el mundo. Sentimientos que, por la información que publicaba la semana pasada El País, no acaban de calar en un consistorio municipal que ha cambiado su protocolo de limpieza a uno más cruel, que roza la porofobia.
1: Porque aunque no se queden las cosas del pasado.
0: Porque para muchas personas sin hogar, estos enseres son lo único que conservan de su vida anterior y también su pasaporte a una vida más digna. Objetos que les ha costado mucho conseguir, algunas veces rebuscando entre contenedores, otras fruto de la caridad, y que en muchos casos son lo único que tienen. Avisarlos con antelación para que los recojan y que no los pierdan es lo mínimo, es de primero de humanidad.
1: Hay que seguir pa'lante, que un hogar es quien lo ha visto.
0: Mientras los servicios sociales están al límite, somos el quinto país de la Unión Europea con más población en riesgo de exclusión social, según Eurostat, solo por detrás de Bulgaria, Grecia, Rumanía y Lituania. El 25,7% de nuestra población está en riesgo de pobreza. Una pobreza que se ceba especialmente con los más vulnerables, esos jóvenes, extutelados por la administración, que cuando cumplen 18 años salen a la calle sin redes de apoyo familiar e institucional. Porque el retrato con el que empezaba este contrapunto podría ser el de cualquiera de los más de 6.000 jóvenes que viven en nuestro país sin un techo. Según el INE, la tasa de pobreza en ellos se sitúa en torno al 30%. Son los que más sufren el problema de la vivienda.
1: No hay quien te espere, y hay una inmensa cantidad de gente que te piensa.
0: Así que ojalá que el ayuntamiento rectifique pronto, porque como escribe el propio León XIV en su encíclica, nadie está exento de responsabilidad. Cada uno dispone de un ámbito propio de acción y ahí, no en otro lugar, está llamado a elegir si alimenta la lógica de la fuerza o si promueve la lógica de la paz, con verdad, sobriedad, cercanía y cuidado. Nos faltan cuidados y más empatía. Hasta mañana, Juan Ramón. Un abrazo.
2: Hasta mañana, un abrazo. Eva Baroja. Ocho menos cuarto, siete menos cuarto en Canarias. Se queda usted ahora, amiga, amigo oyente, con la información de las territoriales de Radio Nacional de España en las mañanas.
3: Radio Nacional, Radio 5, Cataluña.
4: Bon dia, és dimecres 17 de juny, són 7:45 del matí. La declaració de José Luis Rodríguez Zapatero avui davant la justícia marca la sessió del govern al Parlament de Catalunya, la sessió de control, volíem dir. El president de la Generalitat, Salvador Illa, apel·la a la presumpció d'innocència de l'expresident del govern espanyol i a partir de les 9 del matí haurà de respondre a les preguntes dels grups parlamentaris enmig dels dubtes que generen els presumptes casos de corrupció que envolten el PSOE. Tot plegat en una nova jornada de vaga de metges. El Sindicat Metges de Catalunya ha convocat 4 manifestacions a les capitals de demarcació. En breu entrem en matèria. Abans, la previsió meteorològica amb la EMET Noelia García.
5: Bon dia. Avui a Catalunya pugen les temperatures i s'esperen màximes elevades a zones de la depressió central, Pirineus i Empordà. Els termòmetres marcaran màximes de 38 graus a Lleida, 35 a Girona, 32 graus a Barcelona i 30 a Tarragona. Avui predominarà el sol i el cel poc ennuvolat o clar. Durant la tarda, la depressió central i el Pirineu es formaran núvols d'evolució. No es descarten ruixats i tempestes. A la Vall d'Aran podran ser localment fortes i amb calamar-se. Bufa vent fluix de component sud, augmentant a moderat a la tarda. És una informació d'AEMET.
4: I la situació del trànsit, RAC, Ferran Aràndiga.
6: Bon dia, doncs. Continuem la jornada d'avui dimecres, destacant que encara arrosseguem dues incidències des d'ahir al vespre. Tenim encara activa una avaria a Sant Julià de Vilatorta per la C25, on es talla un carril de circulació en direcció Girona. També tenim la retirada de càrrega a la via, la AP7, a l'altura de Vilafranca del Penedès, on també es talla un carril de circulació, en aquest cas, en sentit sud, en direcció Tarragona. Per altra banda, a hores d'ara parlem també de molta intensitat en quant en aquests punts de retencions habituals, sobretot els accessos i voltants de Barcelona. On tenim cues amb tot el nus de la Trinitat que arriben per la C58, la C33 o la B20, també a Santa Coloma de Gramenet, també per la C31 en tot el terme de Badalona i a 3 quilòmetres de lentitud en sentit sud. De tot plegat ens deixa de retruc afectacions en sentit Llobregat a les dues rondes de Barcelona. També trobem lentitud als túnels de Vallvidrera en direcció la ronda de Dalí, lentitud també des del Llobregat per la A2 i la B23, també des del Prat i Viladecans en sentit nord. Pel que fa a la AP7, tenim retencions des de Montornès del Vallès fins a Barberà, en sentit sud, i en sentit nord, entre Sant Cugat i Cerdanyola. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
4: Salutacions de l'Adriana Llacai a les vies de so i de qui us parla, Anna Pujol. Comencem. El president de la Generalitat, Salvador Illa, afronta avui una sessió de control marcada, de nou, pels casos de corrupció que esquitxen al PSOE. L'executiu haurà de respondre a les preguntes de la cambra sobre l'ombra de dubte que plana sobre els socialistes, especialment en una jornada marcada per la declaració de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, davant el jutge pel cas Plus Ultra. Lorena Enns, bon dia.
7: Bon dia. Sí, el govern de la Generalitat apel·la a la presumpció d'innocència i d'honorabilitat de l'expresident del govern, José Luis Rodríguez Zapatero, hores abans de la seva declaració davant el jutge que investiga el cas Plus Ultra. Sílvia Paneque, portaveu.
8: Confiança en la justícia, però també reclamem la presumpció d'innocència i la honorabilitat de les persones.
7: Tota l'avançada que el Parlament voti la compareixença d'Illa per donar explicacions sobre les adjudicacions de contractes per part de la Generalitat amb l'empresa Huawei i també sobre els requeriments judicials vinculats a la campanya del PSC del 2024. Malgrat el moviment dels populars i l'intent fallit de Junts de forçar al Congrés la votació d'un possible avançament electoral, l'executiu no es fa seva la pressió dels grups.
8: Quan un fa reflexions sobre aquestes qüestions, també s'ha de fer responsable de... en fi, dels escenaris els que es pot encaminar.
7: I encara avui una sessió de control marcada també per la revifada de la polèmica dels Mossos a les aules i les vagues dels docents i els metges.
4: Encara al Parlament, els comuns volen ordenar el concepte de gran tenidor per evitar que la reinterpretació d'allò escrit impacti en el lloguer social i en les cooperatives. Els de Jessica Albiach han presentat una esmena per harmonitzar la definició de gran tenidor a Catalunya i situar-la en la propietat de 5 o més habitatges. El govern socialista s'obre a la proposta, però demana canvis en el redactat. I d'altra banda, PSC, Esquerra i els comuns pacten augmentar fins a 24 euros el recàrrec municipal de la taxa turística als creueristes de curta estada, els de menys de 12 hores que fan escala a Barcelona. Els tres partits han presentat una esmena conjunta a la llei d'acompanyament dels pressupostos al Parlament. Això, sumat als 6 euros que ja cobra la Generalitat, farà que els creueristes paguin un total de 30 euros. Elena García.
9: Catalunya gravarà amb 30 euros els creueristes en trànsit a Barcelona de menys de 12 hores. Segons l'acord entre el PSC, Esquerra i Comuns, que havia esmena a la llei d'acompanyament dels pressupostos, habilita l'alcalde Collboni a modificar les ordenances fiscals per triplicar el recàrrec fins als 24 euros, més els 6 que ja cobra la Generalitat. Cid Capella i el quart tinent d'alcaldia del consistori Valls.
10: Que Barcelona no és un souvenir, ens agrada que ens visitin, però no a qualsevol preu.
11: El retorn social vagi destinat a la bonificació del 50% dels menjadors escolars.
12: Generen densitats molt importants, fan una despesa bastant reduïda.
9: Addenda de la majoria d'esquerres després de la visita del Papa, finançada pel govern a través de la taxa turística, i quan a l'acord del febrer passat ja la va duplicar en general i destinat al 25% de la recaptació a habitatge. Els socis admeten que és un impost dissuasori i ingressarà més de 20 milions d'euros.
4: Nova jornada de vaga aquest dimecres del personal mèdic i facultatiu del sistema sanitari públic i concertat convocada per Metges de Catalunya. És la 12a aturada des de l'octubre per reclamar al govern que atengui els seus reclams de millores laborals. Anna Banyeres.
13: Els metges i metgesses catalans avui tornen al carrer, ho fan per reclamar la millora de la regulació de la jornada i els descansos, les retribucions, les contractacions a les guàrdies. Una mobilització que per primera vegada surt de Barcelona i s'estén a les delegacions territorials de Salut de Tarragona, Lleida i Girona, amb concentracions a les 11 del matí. I tot i que Metges de Catalunya insisteix a denunciar la nula voluntat de Salut i del govern d'escoltar i negociar amb el col·lectiu, estan convençuts que l'administració catalana rectificarà davant el seguiment massiu de la campanya Ni un minut més, que insta el personal mèdic i facultatiu a no treballar les hores extraordinàries voluntàries. Afirmen que només així es demostrarà que el sobreesforç és el que està sostenint el sistema, una situació que estan il·lustrant a les xarxes amb exemples com aquest.
14: Bon dia, quin era avui la visita? El motiu?
15: Bon dia, és que estic...
14: Disculpa un moment. Perdona, és que estic visitant, ara no et puc atendre. Apunta'm per després i ja m'ho miraré. Vale. Ostres, ho sento, és que tinc 5 visites a la mateixa hora i em sap molt de greu, però bueno, tornem, què m'estaves explicant?
13: En aquests moments, la campanya Ni un minut més ja compta amb 227 serveis mèdics adherits, d'un total de 41 hospitals públics, així com 17 centres d'atenció primària i extrahospitalària.
16: Qui també continua en vaga són els treballadors de les biblioteques barcelonines després que hagi acabat sense acord la reunió amb l'Ajuntament aquest dimarts. El comitè d'empresa denuncia que les negociacions es troben encallades i demanaran la mediació del Departament de Treball. Pau Solsona, delegat sindical de la CGT, al Consorci de Biblioteques.
17: Hem estat 6 hores tancats sense propostes reals. L'Ajuntament s'enroca amb propostes que ja van rebutjar en meses anteriors i que, per tant, no són assumibles pels sindicats que estem al comitè.
16: I també els expliquem que Comissions Obreres denuncia les condicions de les treballadores internes de la llar i alerta de frau en les seves jornades laborals, perquè diu no es reconeixen totes les hores que estan disponibles als domicilis. Laura Hurtado.
18: Un nou informe del sindicat alerta que milers de dones, majoritàriament migrants, poden arribar a estar disponibles fins a 22 hores al dia. Critiquen que el marc legal actual només comptabilitza com a treball efectiu 8 hores diàries i la resta es consideren hores de presència. Irene Galí, sociòloga a la Fundació Cipriano García.
19: Quin sentit té, quin pot ser l'objectiu de voler que una treballadora de la llar es quedi a dormir a casa teva si no és precisament que estigui disponible?
18: Comissions Obreres també demana millorar els mecanismes d'inspecció laboral, especialment complexos en el cas del treball en domicilis privats.
16: El Col·legi d'Economistes de Catalunya demana urgentment una nova política migratòria amb criteris de selecció per eliminar el desequilibri que diu hi ha entre l'alt nombre de migrants que hi ha a casa nostra, l'elevada taxa d'atur i la precarietat de molts col·lectius foranis. Proposen una política com la del Canadà o Austràlia, basada, per exemple, en un sistema de punts. El president d'Economia Catalana del Col·legi és Josep Reiner.
20: I són països absolutament ordenats, no tenen res a veure amb les tendències ultradretanes i ultramuntanes doncs, que estan corrent pel món, que hi ha sistemes com Canadà o Austràlia que utilitzen sistemes de punts.
16: I des d'ahir fins demà, la Fundació Arrels realitza enquestes a les persones que viuen al carrer a Barcelona per conèixer les seves condicions de vida i quines són les seves necessitats. Les respostes permetran plantejar a les administracions mesures per millorar la situació de les més de 2.200 persones sense sostre a la capital catalana, Marga Esparza.
21: Es fan una trentena de preguntes sobre les condicions del lloc on dormen, salut, situació econòmica. Les enquestes les fan 400 voluntaris, com l'Ignasi.
22: I sentir-se persona, si poder parlar amb una persona i transmetre les necessitats que té, és molt, molt important, perquè ningú els hi fa cas normalment.
21: Les seves preocupacions són la seguretat, la situació laboral i, sobretot, la necessitat de tenir un sostre. El Giovanni va viure al carrer durant 6 anys. Des de fa 4 dies pot dormir a un pis zero de la Fundació.
23: Con un piso hay donde ducharte, hay donde lavarte, hay donde poder cocinar algo, donde poder ir la noche tranquilo y no tiene que estar por la calle. Y da más tranquilidad como persona. Una mañana se levanta con 4 paredes, yo salgo a la terraza y miro el sol. Antes me despertaba el sol y me despertaba la gente que pasaba por la calle o pasaba a mi lado.
21: Aquesta és la desena edició de l'enquesta d'Arrels, on esperen superar les 700 entrevistes que es van fer l'any passat per poder donar els resultats a les administracions perquè adaptin les polítiques a les necessitats.
16: Obrim la crònica esportiva parlant de futbol sala. Victòria del Barça als penals després d'empatar a 5 contra el Pozo Murcia en el primer partit de la final dels play-offs. Dani Escusa.
0: impressionant partit el que es va viure ahir al Palau. Finalment el Barça es va imposar la tanda de penals. El duel se li havia posat molt de cara al Pozo a la primera meitat amb l'expulsió de Pito al minut 3 i amb el 0-3 amb què els murcians van marxar al descans. La segona meitat va ser un autèntic festival de gols i el Barça va acabar empatant a 5 amb un gol a pròpia porta d'Agadeia quan faltaven menys de 2 minuts pel final. Ja la decisiva tanda, Didac Plana es va convertir en l'heroi culer, han aturat 2 penals, l'últim i decisiu a Rafa Santos, després que els blaugrana Catela i Antonio fallessin també els 2 primers llançaments. El Barça s'apunta, doncs, al primer partit de la sèrie i manté el factor pista a favor. El proper capítol d'aquesta final el tindrem dijous de nou al Palau Blaugrana abans de fer les maletes cap a Múrcia la setmana que ve.
16: Encara de futbol, el Girona ha fet oficial el segon fitxatge al mercat. Ethan Rodríguez, migcampista de 21 anys, nascut a Blanes, s'incorporarà aquest estiu amb contracte fins al 2029. En bàsquet, el Barça viatja avui a València per disputar demà el primer partit de la final de la Lliga CB davant el València al Roig Arena. I d'altra banda, l'Uni Girona anuncia la sortida de la pivot Màriam Koulibaly, escollida millor jugadora de la temporada a la Lliga. Encara no se sap a quin equip anirà. I un apunt de motor, perquè Àlex Márquez vol tornar a competir un mes després de l'accident amb un meló que li va provocar lesions. Segons l'equip Gresini, viatjarà al circuit de Brno pel Gran Premi de la República Txeca a manca de rebre el vistiplau definitiu dels metges. De la cultura parlem de fotografia, perquè a partir de demà la Fundació Mafra obre al públic la major retrospectiva dedicada a l'estatunidenc Minor White, Montse Soto.
1: Considerat una de les figures més influents de la fotografia del segle XX des de l'àmbit acadèmic, museístic, comercial i editorial, Minor White va ser el fundador i editor de la revista Aperture. Les seves imatges mostraven una fotografia fruit de l'autoconeixement i la transformació espiritual. El fet de no poder reconèixer obertament la seva homosexualitat el va atormentar de per vida. I aquí a Barcelona es mostren 250 imatges, principalment procedents del Princeton University Art Museum, en les que trobem els seus treballs més coneguts, juntament amb sèries i seqüències sobre el nu masculí, que mai va poder mostrar al gran públic, com The Temptation of St. Anthony's Mirrors. Carlos Gullonet, conservador cap de la Fundació Mafre, ens explica que aquesta és una oportunitat única per descobrir aquest autor fonamental de la fotografia nord-americana.
2: Van encontrar un fotògraf muy variado, técnicamente impecable y que al que no se le conoce, y eso a mí me resulta increíble.
1: Deia Minor White que les fotografies són autorretrats, un exemple de dedicació apassionada al mitjà fotogràfic, al que us podeu submergir a KBR a Barcelona des de demà dijous fins al 6 de setembre.
16: I ja coneixem la programació del Mercat de Música Viva de Vic.
3: Comienzo el día silbando alguna inopinada melodía hasta que con la magia surge la osadía.
16: Nacho Vegas, aquí estem escoltant, Lia Cali, Quimi Portet, Ginestà, que era la Oz o Mujeres, són alguns dels artistes que hi actuaran. Una producció pròpia dirigida per la dramaturga Lucía del Greco, que reflexionarà sobre el concepte de la música en directe, serà l'encarregada d'inaugurar la 38a edició del certamen. Joan Rial, director

0: acuerdo se irán mejora la seguridad de todos los aliados.
1: The deal President Trump struck has created an opportunity.
0: Dice que el pacto cerrado por Trump brinda la oportunidad de garantizar que Irán nunca obtenga un arma nuclear. También ha resaltado la importancia de la reapertura del estrecho de Hormuz. Dos notas más. Una es un suceso. En Málaga, un niño de 3 años ha muerto ahogado al caerse a la piscina de un cortijo. El pequeño estaba pasando unos días de vacaciones con sus padres cuando a primera hora de la mañana el 112 ha recibido una llamada de auxilio. Y en los deportes, el Real Madrid ha hecho oficial el fichaje del centrocampista portugués Bernardo Silva para las 2 próximas temporadas. Con 31 años ha decidido no renovar con el Manchester City, donde ha estado durante 9 años después de conquistar 19 títulos. Una Liga de Campeones entre ellos, un Mundial de Clubes, una Supercopa de Europa y 6 Premier. 12 y 4 minutos, 11 y 4 en Canarias. Ahora las noticias de su comunidad.
2: A Catalunya, nova jornada de vaga dels metges de la sanitat pública i concertada convocada pel sindicat majoritari dels facultatius metges de Catalunya. A aquesta hora estan en marxa 4 manifestacions a les capitals de demarcació per reclamar al govern que atengui les seves demandes i s'assegui a negociar. Des de Metges de Catalunya afirmen que continuaran amb les mobilitzacions si la situació no es desencalla i també ho faran amb la campanya Ni un minut més, amb la qual no fan hores extres. Alerta que les protestes s'aturaran a l'estiu, però que continuaran al setembre, com dèiem, si aquesta situació no es desencalla i obre la porta a una vaga indefinida, com ja han anunciat els sindicats estatals. Xavier Lleonart, secretari general del sindicat, a Ràdio 4.
3: Doncs això és només un punt i seguit. A partir de la tardor no li servirà de res al govern del Salvador Illa ficar el cap sota l'ala i fer veure que no passa res. Ho haurà d'acabar enfrontant o ho pagarà molt tard.
2: Qui també es mobilitza són els treballadors de la Seguretat Social a diferents punts de l'Estat per reclamar al govern el compliment dels acords de millora de les condicions laborals. Una d'aquestes mobilitzacions és a Girona, Gemma Esteve.
4: Els treballadors denuncien una plantilla insuficient i envellida i alerten que això està augmentant la càrrega de feina i perjudicant l'atenció a la ciutadania. Diego Latorre és membre del sindicat CESIF.
5: Coses que se han acordado desde el año 2023 y que sistemáticamente nunca llegan a ningún puerto. No hay ninguna voluntad más que esperar a ver si nos olvidamos.
4: Demanen més personal, actualitzar els complements salarials i un nou calendari laboral. Joan Pascual, UGT.
6: Negociar les 35 hores... negociar una mena d'un horari de cortesia que teníem i que ara, en principi, no s'està respectant.
4: Els sindicats asseguren que la falta de recursos provoca esperes elevades per aconseguir cita i retards en la resolució de prestacions com l'ingrés mínim vital i adverteixen que, si no hi ha avenços, mantindran les mobilitzacions.
2: I acabem recordant-los que avui està activat el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 40 municipis catalans. És tot, bon dia.
7: Radio Nacional de España, la radio por delante. Las mañanas de Radio Nacional, Juan Ramón Lucas.

0: Mediodía en Radio Nacional. Carlos Núñez.
1: Adisio Migdia. Radio Nacional. Radio 5. Ana Bañeres.
2: Bona tarda. Passen uns segons de 2:15. El president Salvador Illa s'ha mostrat ferm a la defensa del president Pedro Sánchez, mostrant el seu suport incondicional davant les crítiques de corrupció dels diferents grups polítics, tot coincidint amb la declaració avui de l'expresident Zapatero a l'Audiència Nacional.
3: Crec que és el millor president del govern que ha tingut Espanya.
2: Així responia en sessió de control al Partit Popular, però també a la resta de partits que insistien a demanar-li transparència.
4: La situació és absolutament insostenible.
5: No n'hi ha prou, per cert, en denunciar la corrupció. Calen accions concretes, clares i contundents.
6: Continua sense donar explicacions de la presumpta corrupció del seu partit, del PSOE, del seu partit. Què més ha de passar perquè doni explicacions aquí? Com més llargs són els silencis, més llargues són les sospites.
2: És un dels punts pels que passa l'actualitat d'aquest dimecres 17 de juny, però n'hi ha molts més. Anna Pujol, bona tarda.
7: Bona tarda.
2: Adéu a l'amiant.
7: El Parlament ha aprovat per unanimitat una llei pionera a nivell internacional per eliminar l'amiant de manera progressiva i prevenir l'exposició a aquest material cancerigen utilitzat durant dècades. El text també inclourà la reparació a les víctimes, una norma que arriba després de 20 anys de reivindicacions de diferents associacions. Es calcula que hi ha 3 milions de tones d'amiant repartides per Catalunya.
2: 12a jornada de vaga dels metges.
7: L'últim abans de l'estiu, amb mobilitzacions a les 4 capitals de demarcació. Acusen el govern d'ignorar les seves demandes i li reclamen que s'assegui a negociar. Avisen amb noves mobilitzacions a partir del setembre sense descartar una vaga indefinida. Xavier Lleonart, secretari general de Metges de Catalunya.
8: Senyor Salvador Illa, va per vostè. Vostè no es pot quedar al marge, no pot fer destrus i ficar el cap sota l'ala. Ha de sortir, perquè si no, passat l'estiu, això li passarà per sobre.
7: Segons Salut, el seguiment de la vaga és del 4%, segons el Sindicat Metges de Catalunya, del 30%.
2: Protocol contra la calor a la feina.
7: El govern ha presentat els protocols per a empreses davant l'augment de les temperatures per evitar riscos amb mesures com canvis d'horaris o tasques, a més d'un centenar d'inspeccions per assegurar que s'apliquen, sobretot en sectors com l'agricultura o la construcció. Tot plegat el mateix dia que hem conegut el darrer informe del Meteocat, que assenyala que Catalunya és cada cop més càlida, amb sequeres més intenses i amb menys vent.
2: Creixement moderat a la construcció.
7: Després d'un trienni amb un avenç del 10%, el sector modera el seu creixement al 7% fins al 2028. Malgrat la frenada, l'augment és molt superior a la mitjana europea. L'habitatge és el motor d'aquest sector a Catalunya i creixerà a raó d'un 5% anual, segons la previsió de l'informe Euroconstruct. Francisco Rodríguez és el director de l'Institut de la Construcció.
9: Per tant, en aquest sentit, bones notícies. Destaca el creixement del sector residencial de nova planta, que estem parlant de creixements pràcticament sostinguts del 5% als propers 3 anys, 5% cada any. És un creixement realment important.
2: I ja tenim Premi Llibreter 2026 de Literatura Catalana.
7: El guanyador és l'escriptor biguetà Ferran García amb la seva novel·la Sau. La 27a edició d'aquest premi, que atorguen les llibreries agremiades de Catalunya, també ha distingit l'obra de Rita Bullwinkel, Cop de llum, en la categoria d'altres literatures.
2: Gràcies, Anna. Moment ara també per la informació de serveis. Coneguem com s'ha circulat a aquesta hora. Servei Català del Trànsit, Mireia Camats, bona tarda.
10: Hola, bona tarda. A hores d'ara, l'autopista AP7 i retencions de Mollet a Barberà del Vallès en sentit sud per un accident que talla dos carrils. També hi ha cua de Sant Cugat a Barberà en sentit nord. Encara l'autopista AP7 i a l'antidiut i aturades de Subirats a Sant Sadurní d'Anoia en sentit nord. La C-17 va carregada de parets a Mollet en sentit sud, a l'A2 i retencions d'Abrera Esparreguera en sentit Lleida per obres. A l'A27 i retencions al Raurell en sentit Lleida per un accident que talla un carril. Per tant, precaució. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, la ronda d'Alt i a l'Antitud, amb aturades intermitents entre Orde i Collserola en tots dos sentits, i la ronda litoral i a cua de Sant Adrià a la Barceloneta en sentit Llobregat, a Zona Franca al Port en sentit Besòs i a Bon Pastor en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
2: I també ens interessem per la previsió del temps amb un preavís de situació meteorològica de perill per calor intensa entre diumenge i com a mínim dimarts vinent. Es preveu un episodi d'onada de calor que podrà afectar especialment les zones de l'interior de Catalunya. Emet, Noelia García.
11: Avui a Catalunya pugen les temperatures. Màximes de 38 graus a Lleida, 35 a Girona, 31 a Barcelona i 30 graus a Tarragona. Avui predomina el temps estable amb sol i cel poc ennuvolat. Durant aquesta tarda, la depressió central i el Pirineu es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes.
1: Edició migdia. Anna Bañeres.
2: Els estudis científics evidencien que els beneficis per a la salut del contacte regular amb espais naturals i la pràctica d'activitat física incorporen nombrosos aspectes relacionats amb la salut física i mental i el benestar emocional. Caminades i senderisme terapèutic per a les persones amb algun problema de salut mental és un nou projecte de la Fundació Pere Mata que busca fomentar la salut mental, física i acabar amb l'estigma, però també determinar quins són els beneficis d'aquest senderisme terapèutic. Un grup de voluntaris acompanya els malalts. És un reportatge de la Judit Huerta Gotarda i el Carles López a la part tècnica.
12: Miquel, quina ruta farem avui?
13: Avui farem una ruta molt, molt senzilla, que és la del Bosc de la Marquesa.
12: Miquel Oliva, voluntari.
13: Sortirem d'aquí, passarem per dintre del bosc, farem cap a la Torre de la Mora, passarem pel camí de Ronda, anirem a buscar l'altre costat del bosc, farem cap fins a la Llarga i tornarem. Farem un buit dintre d'allò que ve de durar entre 2 hores i mitja, 3 hores i mitja, depèn de com us agafem, les parades que fem, el que vulguem gaudir de les platges i tot això.
12: Desi, preparada per la ruta?
14: La veritat és que ens posa molt contents, pues, relacionar-nos amb gent i caminar i tal.
12: Quan acabes, com et trobes?
14: Em sento bé, perquè veig que he estat amb un grup de persones, m'he relacionat, he sortit de casa i també a vegades no és només el benestar físic, sinó el mental.
12: Miquel, per què t'has fet voluntari?
13: Bueno, nosaltres vam fer la guia de senderisme de baixa muntanya per la salut mental i llavors li vam presentar aquesta iniciativa a la Fundació Pere Mata, els va semblar molt bé i vam decidir fer tots els dimarts sortides de senderisme.
12: Jaume, t'agrada el paisatge?
15: Sí, està començant el bosc i ni farem cap al bosc de la Marquesa, que encara és més verge que aquest tros d'aquí, diguéssim.
12: Explica'm una mica si et va bé aquesta sortida.
15: Sí, sí, em va molt bé. El tema d'estar en contacte amb la natura va molt bé, pel tema de la salut mental, no? Vull dir, sortir una mica de l'ambient de la ciutat, que és molt, molt carregós, molt, molt estressant.
12: Socialitzes, és a dir, sí. Coneixes gent.
15: Sí, sí, a més gent en el mateix estat o perfil que la meva persona, vull dir, gent que té algun tipus de malaltia mental, i llavors sempre és més fàcil començar una relació, una amistat, perquè ens trobem en els mateixos casos, diguéssim.
16: Aquestes activitats de voluntariat estan pensades perquè persones puguin anar a fer activitats a la comunitat i puguin també relacionar-se amb altres persones que no pertanyen al seu circuit habitual, no? Perquè per la rehabilitació és molt important que no tinguem només el cercle en el que ells es belluguen habitualment, que són els seus professionals, els seus companys de servei.
12: Maria Josep Delor, Fundació Pere Mata.
16: Sinó que puguin conèixer altres persones en altres entorns.
12: Desi, com va la caminada?
14: La veritat és que molt bé. Estem aquí caminant, parlant amb els companys i la veritat és que m'ho estic passant molt bé. A més, avui fa un dia espectacular i podrem aprofitar també el bon temps que fa.
12: Adéu.
15: Adéu, adéu, que vagi bé.
2: L'exposició directa i regular a la natura pot contribuir a una millora del patró del son, la reducció de l'estrès i el progrés de l'estat d'ànim i l'autoestima, però una activitat física regular també impacta en la nostra salut. I sobre aquesta base s'han posat en marxa diverses iniciatives en col·laboració amb els municipis, una d'elles la prescripció de l'exercici i l'esport als centres d'atenció primària. Rafael Ruiz, director estratègic d'Atenció Primària i Comunitària del Departament de Salut, molt bona tarda.
17: Hola, bona tarda, què tal, com esteu?
2: L'activitat física i l'esport milloren la salut mental, de tot això se n'ha evidenciat científicament, però també és una eina terapèutica de prevenció i recuperació de la salut física?
17: Doncs sí, efectivament, l'activitat física té molts avantatges quan la practiquem, quan realitzem. Una d'elles, com deies, és la millora de la salut mental, I una altra característica doncs, és tota aquesta part que té doncs, això, de rehabilitació, de reforç de la musculatura, de millora, diguem, de moltes patologies cròniques en les quals els factors de risc o els condicionants que l'empitjoren doncs, es poden veure modulats per l'activitat física i d'alguna manera pot exercir un factor, diguem, de protecció cap a la evolució, diguem, negativa d'aquests factors de risc. Per tant, sí, és una activitat que té, també actua en aquest sentit, en els factors de risc de l'activitat, de la malaltia crònica.
2: Però, a més, hi ha una tercera pota, l'aspecte social, no?
17: Per suposat. L'activitat física, quan es recomana, també té un component, diguem, d'enriquiment de la xarxa social, no? Perquè normalment l'activitat física la pots fer sol, però també la pots fer acompanyat, la pots fer, diguem, en grup, i això genera, doncs, això, un enriquiment, un reforç de la xarxa social, que també hem vist que a l'hora de generar salut i de generar unes condicions saludables de vida, doncs, té una importància cabdal.
2: Tots aquests arguments són els que han motivat que els professionals dels CAPs puguin prescriure fer esport o activitat física?
17: Efectivament, ja fa molts anys que des dels centres d'atenció primària, els professionals de l'atenció primària, els metges de família, les infermeres, altres professionals que treballen, doncs recomanem l'activitat física. El que ara hem fet juntament amb la Conselleria d'Esport i el Departament de Salut ha sigut una mica lligar aquesta recomanació doncs, amb actius comunitaris, actius que estan a la comunitat i que són actius esportius, com són gimnasos o com són rutes saludables o alguns equipaments esportius que tenim als municipis, als diferents municipis de Catalunya, i fer que aquesta recomanació doncs, hi hagi alguna a l'altra banda que rebi aquest pacient, aquesta persona, i li faig una recomanació d'activitat física específica.
2: Però, a més, hi ha una interacció, justament, amb els preparadors físics.
17: Si no ho lligues, d'alguna manera, amb que aquesta instal·lació esportiva doncs, hi hagi un preparador físic, una persona doncs, això, especialista en activitat física, que rebi aquest ciutadà i que, a partir de les seves circumstàncies, dels seus antecedents, de les seves característiques, doncs, li pugui adaptar un programa d'activitat física doncs, que li sigui beneficiós, doncs moltes vegades es quedava doncs, penjat aquesta recomanació.
2: A més, durant un seguiment, durant mesos, en el que permet avaluar si hi ha una milloria o si cal fer un canvi.
17: Exacte. Ara mateix estem en la fase pilot i, per tant, doncs, el que ens hem plantejat ha sigut doncs, començar amb uns 50 equips d'atenció primària, 50 CAPs, no ho estem fent a la totalitat del territori, i la nostra intenció és avaluar-la. Avaluar, doncs, després de 6 mesos, d'aquesta intervenció que durarà 6 mesos, veure, doncs, el nivell d'adherència que hi ha hagut a l'activitat física, si la gent que comença, doncs, acaba els 6 mesos, si realment això li ha comportat una millora de l'estat general, una millora dels factors de risc de les malalties, que en aquest cas són les que ens motiven a fer la prescripció. I després d'aquesta avaluació, si tot va bé, la nostra idea, juntament amb la Conselleria d'Esports i nosaltres del Departament de Salut, és poder anar estenent poc a poc aquesta recomanació a la totalitat de centres d'atenció primària del territori.
2: I això tant, aquesta activitat física o esportiva en espais interiors com en espais exteriors. Ho dic perquè precisament el que s'associa més és aquesta activitat a l'aire lliure fomenta encara millor aquest benestar físic i emocional.
17: Sí, sí. Tenim de diferents tipus. Tenim piscines interiors i també tenim doncs, espais exteriors, com poden ser doncs, això, parcs en els quals hi hagi doncs, algun circuit, diguem, d'activitat física, rutes saludables, doncs, de tot tipus de recurs esportiu que d'alguna manera o altra pugui facilitar a la persona l'adaptació de l'activitat física a les seves característiques i també a les seves prioritats.
2: I podem demanar-ho o ha de ser el metge o la infermera qui ho prescrigui o qui ho proposi?
17: No cal que sigui només el metge o la infermera, tenim altres professionals com els fisioterapeutes o com els referents de benestar emocional, que en algun moment poden també recomanar, sobretot amb alguns criteris d'inclusió que hem definit, que van molt relacionats amb factors de risc de malaltia cardiovascular o amb problemes, també alguns problemes de salut mental.
2: Rafael Ruiz, director estratègic d'Atenció Primària i Comunitària del Departament de Salut, gràcies per atendre l'entrevista de l'informatiu Edició Migdia i molt bona tarda.
17: Moltes gràcies i bona tarda. Gràcies a vosaltres.
1: Edició Migdia.
2: I a pocs segons per 3:15, moments per conèixer tota l'actualitat esportiva. Marga Lluc, bona tarda.
18: Hola, bona tarda.
1: Esports.
18: S'esgoten els adjectius amb Leo Messi. Ja fa anys, quan va fer gran el millor Barça de la història, no ens cansàvem de repetir-ho. I ara, amb gairebé 39 anys, continuem igual. Hat-trick en el debut d'Argentina al Mundial. Sobren les paraules. Parlarem del Mundial, però també de l'actualitat dels equips catalans de futbol. Entre ells, un Sabadell que divendres se juga l'ascens a segona divisió 5 anys després. I que té encarrilada la final és el Barça de Futbol Sala, que ahir, en un sorprenent partit, va guanyar el Pozo per penals al Palau amb remuntada inclosa. Un altre final que jugarà el Barça serà la de la Lliga CB de bàsquet, que començarà demà a València. En parlem i comencem. I el que dèiem, la jornada del Mundial té sens dubte un nom propi, el de Leo Messi, hat-trick en el debut de l'Argentina, vigent campiona del món, als gairebé 39 anys. Continua sent el més gran, Germà García. Bona tarda.
19: Bona tarda, Marga. No ho dubtis, és que ho és i ho seguirà sent, perquè difícilment trobarem un jugador com Leo Messi, i ho ha tornat a demostrar una vegada més aquesta passada matinada a l'estadi de Kansas, al Kansas City Stadium. Per 3-0 ha batut Argentina a Algèria amb el hat-trick que ha marcat el jugador l'Eix Blaugrana. Iguala d'aquesta manera els 16 gols de l'alemany Miroslav Klose, que era fins ara el màxim golejador de tots els mundials, i supera en un gol Ronaldo Nazario, l'exjugador del Barça i del Real Madrid. Per cert, que ha fet unes declaracions dient que ja és hora de treure's les caretes i de reconèixer que Messi és el més gran de la història del futbol. Mm-hmm. Paraules, repeteixo, de Ronaldo, que ho ha dit en el matí d'avui. Sí, sí. Amb quasi 39 anys, com bé deies, perquè els compleix el proper dimecres, dia 24, es converteix en el jugador més veterà a aconseguir un hat-trick en un Mundial. Recordem que ha jugat al Barça, al Paris Saint-Germain, està jugant actualment en l'Inter de Miami, i amb la selecció argentina va jugar el partit número 200. Porta 120 gols marcats, és el màxim golejador també de l'Albiceleste, i al marge de tot el que ha aconseguit en quant a rècords particulars de tots conegut. Ha jugat més de 1.100 partits ja, porta més de 900 gols en total de tot el que ha aconseguit, i és per això que no és d'estranyar que el seu seleccionador, Lionel Scaloni, que recordem va ser jugador, va ser lateral del Deportivo de la Coruña, ara seleccionador argentí, diu que no va dubtar ni un sol moment en portar Messi en aquest Mundial. L'escoltem.
20: La verdad nunca me lo puse a pensar, pero yo creo que hace 20 años él juega bien. Más allá de que nosotros en Argentina sí que verdad que en la selección los últimos años fueron maravillosos.
19: Diu Messi, ha dit també amb una multitudinària zona mixta en la que va comparèixer, doncs, que encara gaudeix jugant i per això doncs encara té aquest esma de donar-li la pilota. L'escoltem.
21: Yo lo vivo de la manera de disfrutar el momento, de todo lo que se vive ahora. Disfruto de estar con este grupo, de competir, como te dije antes en la conferencia, es mi manera de vivirlo, de que lo viví siempre, intentar de competir, de querer siempre aportar, de estar bien de lo físico para ayudar al grupo y...
19: Per tot plegat, considera que és un regal el que li ha caigut del cel al seguir jugant a futbol en gairebé 39 anys.
21: Gracias a Dios me regaló demasiado y todo lo que viene ahora es disfrutar, como dije muchas veces, no miro ser primero, segundo, tercero, creo que es un elogio increíble que te digan que sos uno de los mejores de la historia.
19: Doncs és massa humil, perquè no és uno de los mejores, és el millor, és el sense millor. Cap mena de dubtes. D'aquest grup J, també un altre resultat, Àustria 3, Jordània 1, amb aquests resultats, Argentina, òbviament, és el líder d'aquest grup. També es van disputar dos partits corresponents al grup I, França 3, Senegal 1, va marcar dos gols Mbappé i l'altre el va marcar Barcola, i Noruega 4, Iraq 1, dos gols d'Erling Haaland per l'equip noruec. I a tot això, doncs, avui es disputarà la setena jornada. De fet, està enganxada una jornada amb l'altra per allò de que es juguen partits de matí matinada. Avui quatre partits més. Com dèiem, a les 7 de la tarda juga Portugal contra la República del Congo. Recordem que Portugal l'entrena el balagarí Bob Martínez, en Robert Martínez. Juga Cancelo amb la selecció de Portugal i juga Pickel, recordem, que és jugador de l'Espanyol amb la selecció del Congo. A partir de les 10 de la nit, un interessantíssim partit entre Anglaterra i Croàcia a Dallas, amb la presència d'Anthony Gordon, la recent adquisició del Barça de cara a la propera temporada, i Marcus Rashford, que té encara el futur en l'aire. El Barça no ha executat la clàusula de 30 milions que hauria de pagar al United per quedar-se en propietat, però vés a saber si acaba o no jugant en el Barça. Aquest partit correspon al grup L, com igual que em pertanyarà també el partit que jugarà a la 1 de la matinada Ghana i Panamà, i per últim tancarà aquesta setena jornada a les 4 de la matinada el partit corresponent al grup K entre Uzbekistan i Colòmbia.
18: Doncs ja ho sabeu, si voleu veure tot el Mundial, no dormiu, com a mínim sí. No per la nit. Gràcies, germà. Bona tarda.
19: Molt bé, fins ara.
18: I mentre la gran majoria de jugadors de la plantilla està al Mundial, els despatxos del Barça es continua planificant la temporada i avui parlem d'un nom propi, també mundialista. Rafinha, on és el seu futur, Josep Capel? Bona tarda.
0: Bona tarda. Recordem que té contracte fins al 2028, dos anys més, això sí, en té 29. I segons sembla ser des de l'Aràbia Saudita, fins i tot també des del Qatar li faran ofertes, com ja va reconèixer el jugador fa un parell de temporades, molt i molt quantioses. Pràcticament la multiplicarien per 4 el sou que té el jugador al Barça. És veritat que el Barça té un bon sou, però no és ni tan sols top 3 dels que més cobren a la plantilla i, per tant, podria fer replantejar la situació. Tot i així, des de l'entorn del jugador continuen insistint que el seu desig és quedar-se. A més, veu la propera temporada com una opció real si el Barça s'acaba reforçant bé de per fi poder aconseguir la Lliga de Campions. Ell ja té lligues, ho ha guanyat pràcticament tot amb el Barça, però no la Champions. Per tant, anem a veure què és el que acaba succeint pel Barça. Podria ser una operació molt interessant a nivell econòmic, perquè podrien cobrar entre 80 i 100 milions d'euros per l'operació, però en tot cas a nivell esportiu obligaria, tot i el fitxatge de Gordon, haver de reforçar-se amb un altre davanter. Anem a veure com queda el tema de la davantera, perquè amb el futur de Rafinha incert, els únics que continuen segurs són Lamine i Ferran, perquè de la resta marxa Lewandowski, ja ha anunciat evidentment que no renova i per tant marxaria, a Roni Bardaggi se li està buscant una cessió, i pel que fa a Rashford, evidentment, ha acabat la sessió. Per tant, quedarien faves comptades. Es busca davanter centre. Per cert, respecte a Julián, declaracions, ara, de fa poca estona, del president de l'Atlético de Madrid, d'Enrique Cerezo. Anem a sentir el que deia respecte al futur de Julián.
3: Bueno, eso parece ser que es el rollo del verano. Ya sabéis todos exactamente cómo está la situación. Es un jugador del Atlético de Madrid y creo que es un jugador del Atlético de Madrid. Y si no, el que quiera, que venga ahí y que vea el contrato. A nosotros no tenemos ninguna constancia. Nosotros tenemos un contrato con el jugador. Y si alguien le quiere, que venga, que hable y le seleccionará el contrato. Y si le interesa, pues se marchará. Que ya está bien de la historia de Julián López. Julián López es jugador del Atlético de Madrid. El día que no lo sea, ya lo sabréis.
0: Julián López és Julián Álvarez, aquest estil que té Enrique Cerezo amb aquest tipus d'històries. En tot cas, sembla ser, i és veritat, que pot ser el col·laborador de l'estiu.
18: Doncs seguirem informant, perquè l'estiu no fa més que començar. Gràcies, bona tarda.
0: Fins ara.
18: I nou fitxatge del Girona, anem cap allà, Josep Guardiola.
22: El segon fitxatge del Girona Futbol Club de cara a la pròxima temporada és Izan González, nascut a Blanes, ara fa 21 anys i que va començar a jugar al futbol al Calaguidó de la seva localitat natal. També ha jugat a l'Escala, al Costa Brava, a l'Europa i pertanyia al Cornellà, que aquesta última temporada l'ha tingut cedit a mitja campanya al Granada de la segona divisió. Ara arriba a Montilivi i amb la seva arribada es tornarà a posar una mica d'ADN gironí a la plantilla. Ell n'està orgullós.
23: Bueno, per mi és un somni. Estic molt content, molt il·lusionat amb aquest equip que des de petit estic vinguent a veure'l i superfeliç. I també que sóc d'aquí, de Girona, i això em crida molt.
22: A nivell esportiu, el mateix Izan González defineix les seves aptituds i també l'objectiu amb el qual arriba a Montilivi.
23: No tinc cap posició, puc adaptar-me o intentar adaptar-me a la que sigui. Els objectius crec que tornar a portar l'equip a primera divisió. Serà un any molt, molt bo. Gaudirem molt d'aquest Girona i som-hi, Girona.
22: Recordem que la d'Izan González és la segona incorporació del Girona de cara a la pròxima temporada, després que fa uns dies també es va anunciar l'arribada del davanter, també jove de 21 anys, Oleksandr Pixur.
18: Gràcies. Doncs ja sabeu, el Girona malauradament jugarà segona divisió la propera temporada i el Sabadell vol tornar a aquella categoria, la segona del futbol espanyol. I per això haurà de superar divendres a la nova Creu Alta l'1-0 que va aconseguir el Zamora al primer partit de la final per l'ascens. N'ha parlat fa una estona en roda de premsa el capità, Rubén Martínez. Anem cap a Sabadell. Àlex Carazo, bona tarda.
4: Què tal, Marga? Bona tarda. Un Sabadell que feia un any pujava de segona federació, que només una temporada després està a només un partit de tornar a aquesta segona divisió, 5 anys després, perquè recordem, la darrera vegada que el conjunt arlequinat va jugar a la segona categoria del futbol espanyol va ser la temporada 2021, temporada precisament on l'afició no va poder gaudir de l'equip, perquè la nova Creu Alta i tots els estadis es jugava a porta tancada pel Covid. Una afició que respondrà aquest divendres, com tota la temporada. Em trobo ara mateix les portes aquí de la nova Creu Alta, on ja està penjat el cartell de no hi ha entrades. Els socis podien comprar preus reduïts, també entrades per famílies i amics, i els dies del partit ja estan esgotades. En deia, s'ha parlat el capità Rubén Martínez, que ha elogiat el treball de l'entrenador Ferran Costa, ha dit que és el principal artífex i ha expressat la importància de viure un moment així. L'escoltem.
5: És lo más bonito que puede vivir un futbolista, y evidentemente pues va a estar aquí toda mi familia, mis amigos, y es algo por lo que luchas día a día y por lo que todos perseguimos desde pequeñitos.
4: Doncs ara l'ambient és molt tranquil, Marga, aquí a l'estadi del Sabadell, tot el contrari del que segur es viurà divendres a partir de les 9 en aquesta tornada de la final de l'ascens, on recordem ha de remuntar l'1-0 favorable al Zamora al partit d'anada.
18: Doncs allà estarem. Gràcies, Àlex. Bona tarda.
4: Bona tarda.
18: I encara punts de futbol, el Barça femení pendent del fitxatge de la jove alemanya Lotte Wrede, de 18 anys, procedent de l'Hamburg, i que és des d'ahir a Barcelona i ha passat per la ciutat esportiva. Així mateix, Ràdio Nacional ha pogut saber que les renovacions del tècnic Pere Romeu i de la davantera noruega Graham Hansen van per bon camí, mentre que continuen les negociacions en Salma per a Lluelo. De moment no hi ha acord, però continuen les negociacions. Sí, hi ha acord entre l'Espanyol i Ainhoa Domènech, que han arribat doncs a aquest acord per ampliar la seva vinculació amb el club fins al 2028. En l'acord es preveu que aquesta temporada tingui fitxada el filial, però que a partir de la pròxima ho faci com a jugadora del primer equip. I en futbol sala, el Barça pren avantatge a la final de la Lliga contra el Pozo després d'una meritòria remuntada al primer partit al Palau. Dani Esclusa, bona tarda.
6: Bona tarda, Marga. I això que se li va complicar molt el partit al conjunt de Javi Rodríguez a la primera part, amb l'expulsió de Pito al minut 3 i el resultat de 0-3 amb el qual es va arribar al descans. El Barça va acabar descentrat per les decisions arbitrals polèmiques aquesta primera meitat, però va regalar a l'afició una autèntica exhibició d'orgull i de bon joc per embatar el partit a 5 a falta de menys de 2 minuts per al final, i acabar avançant també a una tanda de penals en la qual va fallar els dos primers llançaments. El porter Didac Plana, heroi de la tanda, explicava les sensacions d'haver guanyat uns llançaments de penal que els havien tret dos títols al Barça aquesta temporada, la Copa del Rei i la Copa d'Espanya.
8: Nosaltres estem aquí per intentar-ho, i sobretot perquè la gent que ve aquí i la gent que s'estima aquest escut pues, se senti orgullosa independentment de si hem guanyat o hem perdut, no? I amb això és el que estem fent, això és el que estem intentant i és el que volem fer fins a l'últim dia.
6: Així ho expressava també un Javi Rodríguez, que va viure la seva primera nit màgica al Palau com a entrenador.
24: Tengo una grandísima suerte de tener a Didas, que me ha dicho, mister, no te preocupes que hoy los penaltis los ganamos. Y cuando hemos fallado los dos primeros me acuerdo de Didas, claro. Pues no decir de alguien más, pero la verdad que hoy ha sido mágico, pues de estas noches del Palau que bueno, un día se lo podré contar a mis nietos.
6: Doncs marca el segon capítol d'aquesta final, el tindrem demà dijous de 9 a les 9 de la nit al Palau Blaugrana abans que la sèrie viatgi cap a Múrcia la setmana que ve.
18: Gràcies, bona tarda.
6: Bona tarda.
18: I nits màgiques al Palau probablement necessitarà també el Barça de bàsquet, que viatja avui a València, on demà comença la final de l'ACB. Fran Robert, bona tarda.
25: Bona tarda. Per segona vegada a la història es veuran les cares del Barcelona i el València a la final del play-off de l'ACB. La primera va ser fa 23 anys, així que ens hem de remuntar a la temporada 2002-2003, quan els blaugranes d'Svetis Slav Pesic van certificar el triplet amb la Lliga superant la sèrie per 3-0. Aleshores el Barça era favorit i aquest curs més aviat al contrari. El conjunt taronja que dirigeix el barceloní Pedro Martínez és un dels equips més complets i regulars d'Europa, i precisament aquesta regularitat és el que menys tenen els de Xavi Pascual. Ara bé, l'escorta de Donosti, Darío Brizuela, considera que s'han guanyat el dret a somiar.
26: Sin duda estamos en uno de nuestros mejores momentos y en qué momento también, pero bueno, tenemos delante a un rival también que lleva haciendo una muy buena temporada todo el año, y por mucho que ahora estemos bien y estemos todos sanos, hay que competir y no va a ser fácil.
25: Aquesta campanya s'han vist les cares 4 vegades i el balanç és de 2 victòries culers a l'Eurolliga i 2 dels valencians a la competició domèstica. La més recent al Palau per un contundent 77-102, de fet, va ser la pitjor derrota del Barcelona a casa en duel d'ACB. És cert que des de llavors ha reaccionat i es pot convertir en el primer club en guanyar el campionat després d'acabar la fase regular 5è. Demà a les 8 del vespre, el Roig Arena obre la final pel títol de l'ACB, que es disputa el millor de 5 enfrontaments.
18: Gràcies, bona tarda.
25: Bona tarda.
18: I anant vol, el Barça renova Engessant. Jaume Riela, bona tarda.
7: Què tal, Marga? Bona tarda. Fins al 2029 tindrà gairebé 36 anys quan acabi el seu vincle amb el Barça i això fa pensar que potser es podria retirar de Blaugrana. Engessant reconeix que això seria una gran notícia.
9: Por supuesto, me gustaría acabar aquí. Para mí he pasado toda mi vida en el club casi. I acabar aquí seria un sueño de verdad.
7: Engessant va arribar el 2016. La propera temporada, Marga, es convertirà en el primer capità. Fins ara ha estat el segon, per darrere de Dikamem, que ja ha lligat el seu futur amb el Fuchse de Berlín. L'entrenador Carlos Ortega va anunciar que Dika continuaria com a primer capità aquesta temporada, que tot just hem deixat enrere, però no el curs vinent, tal com va fer en el seu moment amb Gonzalo Pérez de Vargas o Ludovic Fàbregas. Així que el primer capità, l'any vinent, serà l'acabat de renovar Timothy Engessant.
18: Doncs avui protagonista. Gràcies, bona tarda.
7: Bona tarda.
18: I nosaltres marxem fins demà.

0: 21 años, firma por las dos próximas temporadas por el club blanco tras desvincularse de su anterior club, el Manchester City, con el que ha sido campeón de la Champions a las órdenes de Pep Guardiola. Bernardo Silva está en la convocatoria de Portugal, que hoy se estrena en el Mundial con su partido ante la República Democrática del Congo en Houston. También juega otra selección puntera, Inglaterra, ante Croacia en Arlington, en Dallas, y cuatro partidos en total. Además, el Ghana-Panamá y el Uzbekistán-Colombia, que echarán el cierre a la primera jornada de esta fase final del Mundial. En Chattanooga, en Tennessee, hoy es día de descanso para la selección española de fútbol. Después de esta breve pausa, vendrá la preparación para el siguiente partido. El domingo nos enfrentamos a Arabia Saudí en Atlanta de nuevo.
1: Pues nosotros volvemos a 12:30 con más noticias. Ahora se quedan con las más cercanas, con las que les traen nuestros compañeros de los centros territoriales.
2: Adisio Migdia, Radio Nacional, Radio 5. Ana Bañeres.
3: Bona tarda. El president Salvador Illa ha expressat en sessió de control al Parlament el seu suport incondicional al president del govern espanyol i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, davant les crítiques dels grups sobre els casos de corrupció que l'esquitxen, tot coincidint amb la compareixença avui de l'expresident Zapatero a l'Audiència Nacional.
4: Crec que és el millor president del govern que ha tingut Espanya.
3: A més, ha insistit en el seu compromís per prevenir la corrupció, però també per actuar amb contundència quan no s'hi ha arribat a temps. I en aquest sentit, els grups reclamaven menys paraules i més fets, tot i que la situació, ja diu, és insostenible, com assegurava el popular Alejandro Fernández.
5: Aquí ya solo quedan, por lo tanto, tres opciones. O no sabe usted elegir aliados, o no se entera usted absolutamente de nada, o directamente comparte fechorías con todos estos sujetos. Yo ya no sé cuál es peor de las tres opciones. En cualquier caso, la situación es absolutamente insostenible. Muchas gracias.
3: Salutacions dels serveis informatius de Ràdio 4 amb José Gil a la realització Vies de So, acompanyat d'en Martín Noia, en Santi García, control central, i l'Èric Sobrevia a la producció. De seguida ho ampliem tot, abans la informació de servei. Coneguem com se circula a aquesta hora. Servei Català del Trànsit, Sílvia de l'Amo, bona tarda.
6: Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. En aquests moments tenim una situació molt complexa a la P7, a Barberà del Vallès, en sentit Barcelona, perdó. Hi ha dos carrils tallats. S'han topat en aquest accident tres camions, una furgoneta i cinc vehicles. Sembla, segons primeres informacions, que no hi ha ferits, però la situació és molt complexa perquè s'han de retirar. I en aquests moments hi ha 8 quilòmetres de congestió en cada sentit, en sentit a Girona, per l'efecte que faré. A banda, també hi ha hagut una topada a Vilafranca, els vehicles ja s'han retirat al Voral, en sentit Tarragona, i en el cas, per exemple, d'unes obres a la 2 Esparreguera, en sentit Lleida, estan complicant la situació viària. No oblidem les rondes, on especialment la ronda de dalt en sentit Trinitat presenta 7 quilòmetres de lentitud, i sobretot us demanem que, si us moveu per aquesta zona de Barberà, no baixeu la guàrdia i estigueu atents. Molt bona tarda.
3: Gràcies, i també ens interessem pel temps, amb un preavís de situació meteorològic de perill per calor intens entre diumenge i com a mínim dimarts vinent. Aymet, Noelia García.
7: Avui a Catalunya pugen les temperatures. Màximes de 38 graus a Lleida, 35 a Girona, 31 a Barcelona i 30 graus a Tarragona. Avui predomina el temps estable amb sol i cel poc ennuvolat. Durant aquesta tarda, la depressió central i el Pirineu es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes.
2: Edició migdia. Ana Bañeres.
3: El president del govern, Salvador Illa, reivindica Pedro Sánchez com el millor president que ha tingut Espanya davant la tempesta de casos judicials que envolten el PSOE. Coincidint amb la declaració de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero davant el jutge que investiga el cas Plus Ultra, Salvador Illa ha blindat el seu suport a Sánchez. Anem fins a la cambra catalana. Lorena Enns, bona tarda.
8: Bona tarda. Si Salvador Illa tanca files amb el president del govern, Pedro Sánchez, i ho fa en una de les setmanes més difícils pel líder socialista.
4: Crec que és el millor president del govern que ha tingut Espanya.
8: El president de la Generalitat ha reiterat el seu compromís contra la corrupció i ha receptat contundència per combatre-la. Ho ha dit en una sessió de control marcada per la pressió dels grups enmig dels casos de corrupció que envolten el PSOE. El més contundent, el Partit Popular. La formació li ha retret una situació insostenible. Junts acusa ella d'opacitat per no donar explicacions i Esquerra exigeix contundència. Escoltem Alejandro Fernández, Mònica Salas i Josep Maria Jové.
5: Sigue poniendo la mano en el fuego por Zapatero y se está achicharrando y sigue poniendo la mano en el fuego por Pedro Sánchez y ya le avanzo yo que se la quemará.
9: Què més ha de passar perquè doni explicacions aquí? Quantes joies més han d'aparèixer?
10: Però no n'hi ha prou, per cert, en denunciar la corrupció. En tots dos casos, president, calen accions concretes, clares i contundents.
8: Uns retrets que també han entonat els comuns i la CUP. Illa, però, els ha esquivat reivindicant la seva gestió i esgrimint l'èxit de la visita del Papa a Catalunya.
3: Doncs, d'altra banda, expliquem que el Parlament avui Catalunya ha acomiadat l'amiant amb una llei pionera per eliminar-lo de forma progressiva, prevenir l'exposició a aquest material cancerigen utilitzat durant dècades i per reparar les víctimes. Elena García, bona tarda.
11: Una batalla social i política, bona tarda, per erradicar el llegat tòxic invisible de l'amiant a taulats, canonades, naus industrials i edificis a Catalunya, i pionera en amarrar la reparació a les víctimes, la prevenció de riscos i l'eliminació progressiva en una llei que preveu sancions de fins a 100.000 euros per unanimitat. La consellera Paneque i els portaveus Junts, Monell, Fernández Esquerra, Pepe Manchón, Vox, Bello, Mijoler Comuns, CUP Castillejo i Oriols Aliança.
12: És un repte molt important.
13: El govern li posa una sèrie de feines.
14: Hoy damos un paso de gigante.
15: Debe acelerarse su retirada.
16: Que es desplegui amb recursos.
17: No pot ser considerada el punt final.
18: Som davant la llei que aspira a protegir la salut de les futures generacions.
11: A més de 122.000 cobertes amb fibrociment, Cerdanyola del Vallès i Ripollet en la zona zero, i després de dues dècades de lluita d'entitats, sanitaris i afectats, avui a l'hemicicle, a qui el Parlament reconeixerà divendres i que el reclamen inversions de calat perquè la llei no quedi en paper mullat.
3: Doncs les entitats que han batallat aquesta llei ara expectants a la seva aplicació, com és el cas dels jubilats de l'empresa Macosa, posteriorment Alstom, que van treballar amb amiant quan feien material ferroviari. Miguel Moreno n'és el portaveu.
19: Estamos defendiendo la dignidad de compañeros muertos en el proceso. Porque siguen muriendo. El año pasado murió otro compañero. Ahora, hace dos meses, otro empieza a ir a juzgado, perdón, a juzgado, a quimio, porque tiene también problemas con el amianto.
3: El col·lectiu mèdic, convocats pel Sindicat Metges de Catalunya, han tornat novament al carrer en una nova jornada de vaga, la dotzena des de la tardor, per reclamar millores laborals. Amb tot, avisen que si es manté la nula voluntat de salut i del govern d'escoltar i negociar, a la tardor podrien escalar encara més les mobilitzacions. Maria Huguet.
20: Sí, la d'avui ha estat una mobilització simultània a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona, on en conjunt s'han manifestat més de mig miler de facultatius. Fins ara, segons Salut, la vaga té un seguiment del 4,2% i, segons el Sindicat Majoritari Metges de Catalunya, del 30%. El secretari general de Metges de Catalunya assegura que, si cal, escalaran el conflicte i envia un missatge al president de la Generalitat. Escoltem Xavier Lleonart.
21: Senyor Salvador Illa, va per vostè. Vostè no es pot quedar al marge, no pot fer d'estruç i ficar el cap sota l'ala. Ha de sortir, perquè si no, passat l'estiu, això li passarà per sobre.
20: Mentrestant, la situació als hospitals continua sovint supeditada a les hores extres del personal i amb un sistema de guàrdies de 24 hores insostenible, com expliquen la Marta i el Paco, metges a la UCI.
22: Que no estamos pidiendo nada que no se haga en otros países, que es que no quedan muchos países en los que se hagan turnos de 24 horas.
23: Yo le pregunto, ¿cómo la población? ¿Cómo juegan al juego de mesa? 2 horas a las 3 de la tarde y cómo juegan a las 6 de la mañana si han dormido.
20: Amb tot, es manté durant l'estiu la campanya Ni un minut més, que insta el col·lectiu a no fer hores extres al marge de la jornada ordinària i les guàrdies, i de la que en depèn el 30% de l'activitat quirúrgica de tot el sistema sanitari.
3: I els treballadors de la Seguretat Social s'han mobilitzat també avui a diferents punts de l'Estat, també Girona, per reclamar al govern el compliment dels acords de millora de les condicions laborals. Gemma Esteve.
8: Els treballadors denuncien una plantilla insuficient i envellida i alerten que això està augmentant la càrrega de feina i perjudicant l'atenció a la ciutadania. Diego La Torre és membre del sindicat CESIF.
24: Coses que se han acordado desde el año 2023 y que sistemáticamente nunca llegan a ningún puerto. No hay ninguna voluntad más que esperar a ver si nos olvidamos.
8: Demanen més personal, actualitzar els complements salarials i un nou calendari laboral. Joan Pascual, UGT.
25: Negociar les 35 hores... negociar una mena d'un horari de cortesia que teníem i que ara, en principi, no s'està respectant.
8: Els sindicats asseguren que la falta de recursos provoca esperes elevades per aconseguir cita i retards en la resolució de prestacions com l'ingrés mínim vital, i adverteixen que, si no hi ha avenços, mantindran les mobilitzacions.
3: I els sindicats Comissions Obreres i CECIF han anunciat mobilitzacions i vaga per finals de juny a les oficines de Correus de Catalunya. Reclamen més personal per poder fer front a l'augment de serveis que han d'oferir als ciutadans, com la realització de certificats digitals, reclamacions a l'administració de l'Estat o la recollida de documentació pel procés extraordinari de regularització de migrants. Marga Esparza.
0: Els sindicats reclamen més treballadors a temps complet per poder assumir la càrrega de treball real de les oficines. Són tràmits que se sumen a la seva feina diària, però, per exemple, per la regularització de les persones migrants es van trobar amb un excés de treball amb pocs contractes de suport. Xari Calvillo, secretària provincial de Comissions Obreres a Correus Barcelona.
1: Fueron 20 o 30 contratos a nivel de toda la provincia de Barcelona de 3 horas. Precariedad sobre la precariedad, sin formación, porque la formación duró 1 hora. Los trabajadores se apañaron de llamar a compañeros de otras administraciones para que nos guiaran un poco, perquè és que l'empresa dio una formació d'una hora.
0: De cara a l'estiu, l'empresa ha fet 60 contractes nous de 15 dies, la meitat parcials, per tota la demarcació de Barcelona. Després de diverses reunions amb l'empresa, no s'ha arribat a cap acord i, si no hi ha canvis, anuncien jornada de vaga per finals de juny.
2: Edició migdia.
3: 2:20, Catalunya avança cap a un clima més càlid, més sec i menys ventós. És el que diu el butlletí d'indicadors climàtics 2025 del Servei Meteorològic de Catalunya. El 2025 ha estat el tercer any més càlid a Catalunya des dels anys 50. Anna Pujol.
4: Per quart any consecutiu, la temperatura mitjana anual de Catalunya supera els 2 graus d'escalfament per sobre el període preindustrial i també es troba per sobre mitjan del segle passat. Augmenten els dies amb temperatures màximes de més de 30 graus i també ho fan les nits tropicals. Jordi Cunillera, cap de canvi climàtic del Meteocat, a Ràdio 4.
6: Aquelles nits en què la temperatura no baixa dels 20 graus, doncs també a tota la façana litoral de Catalunya han augmentat i és amb un augment important. En els últims 70 anys, doncs, pràcticament hi ha unes 40 nits tropicals més que no pas a mitjans del segle XX.
4: D'altra banda, la temperatura de la superfície del mar ha augmentat 1,8 graus en poc més de 50 anys. També hi ha més sequeres, més intenses i llargues, mentre que els períodes humits són més curts. Per primera vegada, el butlletí analitza les dades del vent a Catalunya. Cada cop hi ha menys episodis de vent molt fort o extremadament fort, fet que s'ha notat especialment al Cap de Creus o al Delta de l'Ebre.
3: I amb l'objectiu de prevenir els efectes de la calor a la feina, el govern ha presentat avui a Lleida els protocols per a les empreses que preveu mesures com canvi d'hores o de tasques, a banda del centenar d'inspeccions que es faran per comprovar si s'apliquen. L'any passat a Catalunya es van detectar 124 infraccions relacionades amb els riscos laborals derivats de l'exposició a temperatures extremes de calor. D'aquests, 9 corresponen a Lleida, coincidint amb la campanya de la fruita, amb sancions de més de 167.000 euros. Pepa Sangenís.
7: La més greu és la que es va imposar a l'empresa responsable de la finca de fruiters Alcarràs, on va morir un temporer que treballava a 40 graus. Paco Ramos, secretari del Departament de Treball.
26: No es va complir en la pràctica del protocol, llavors es van incorporar 2 sancions greus. Va acreditar una relació de causalitat entre aquest fet i la mort de la persona.
7: Per prevenir els efectes de la calor en el treball, el govern de la Generalitat ha presentat avui els protocols que ha consensuat amb diferents departaments i que tenen com a objectiu adaptar-se als diferents àmbits laborals. En el cas de Lleida, a l'agrari, Núria Guiljado és la directora general de Relacions Laborals.
27: En el cas específic del camp, el primer és prioritzar les mesures organitzatives i, per tant, doncs, avaluar, modificar els horaris, avaluar, modificar les tasques que es fan en determinats moments on la calor és intensa.
7: En aquest sentit, d'entrada, faran inspeccions a 123 empreses de Catalunya, majoritàriament de l'agricultura i la construcció, per comprovar si disposen d'aquests protocols.
3: Protecció Civil treballa en la implantació de plans d'emergència de les preses de Catalunya. Actualment ja hi ha 16 que els han implementat i s'han instal·lat més de 70 sirenes per alertar la població en cas de trencament de les preses i, per tant, de risc d'inundacions. Sergi Bassoles.
28: Gairebé una setantena de preses, la majoria ubicades a Catalunya, en cas de trencament, tindrien greus afectacions a municipis catalans. A dia d'avui, 16 ja han implantat els seus plans d'emergència i 11 més estan elaborant els comitès que els han de crear. Sergio Delgado, subdirector de Protecció Civil.
29: Tenim a Catalunya, hi ha 68 preses de les classificades de risc que ens poden afectar. Tenim 16 ja implantades, 5 en procés d'implantació, 4 més que en breu també iniciaran la implantació.
28: I és que actualment 36 municipis es troben en zones inundables que, en cas de trencament, disposen d'una setantena de sirenes per alertar els més de 70.000 veïns que hi resideixen.
29: de mesures, l'evacuació, l'autoevacuació d'aquesta població.
28: A banda d'aquests plans d'emergència, cada 5 anys les preses han de passar una espècie d'ITB, una revisió de seguretat on es comprova el desguàs, el formigó de la infraestructura, mitjançant una revisió visual i també a través dels sensors que hi tenen instal·lats. El govern treballa amb un horitzó d'una dècada per tal que la gairebé 70 de preses que en cas de trencament tindrien afectacions a Catalunya tinguin ja els seus plans d'emergència.
3: I la construcció s'accelera a Catalunya i Espanya, tot i ser un dels mercats més dinàmics d'Europa, gràcies a l'impuls de l'habitatge, segons l'informe Euroconstruct. Climent Sabater.
5: Després d'un trienni amb un avenç del 10%, la construcció modera el seu creixement al 7% fins a 2028. Malgrat la frenada, l'augment és molt superior a la mitjana europea. L'habitatge és el motor d'aquest sector a Catalunya i Espanya i creixerà a raó d'un 5% anual, segons la previsió de l'informe Euroconstruct. El risc de frenada, però, ve pel final dels fons Next Generation i un augment de costos que no serà compensat si el preu de l'habitatge toca sostre, segons el director de l'Institut de la Construcció, Francisco Drieguez.
9: Moltes zones d'Espanya on el mercat de la immobiliària està arribant a sostre de preu de venda i en el moment que això succeeixi voldrà dir que els increments de costos de construcció no podran ser absorbits per el preu de venda i per tant el que hi ha és una pèrdua o una rebaixa de la rendibilitat del promotor.
5: Malgrat la dificultat del sector per trobar mà d'obra, l'ocupació a la construcció ha crescut un 16% des de 2023, des de quan ha incorporat 220.000 treballadors al sector.
3: I canviem de qüestió, parlem d'un dispositiu policial que s'ha fet aquest dimecres al Camp de Tarragona contra una organització criminal dedicada a la importació, emmagatzematge i distribució de productes falsificats pel Top Manta. Hi ha almenys una desena de detinguts, Pilar Ribas.
10: El dispositiu simultani desplegat pels Mossos d'Esquadra conjuntament amb la Guàrdia Civil i la Policia Nacional ha començat a 6:45 del matí i han participat desenes d'agents amb el suport d'un helicòpter. S'han fet entrades i escorcolls en pisos i magatzems de Salou, Cambrils i Reus. L'actuació amb més detinguts, un total de 10, s'ha fet el número 18 del carrer de l'Església de la capital de la Costa Daurada, segons fonts de la policia, que ha desplegat una trentena d'agents. En aquest edifici han intervingut nombrós material que s'hauria falsificat. No hi ha hagut incidents. L'objectiu de tot el dispositiu era localitzar i intervenir grans quantitats de material presumptament falsificat, documentació i altres proves relacionades amb aquesta activitat per a desmantellar la infraestructura logística que abasteix els Top Manta durant la temporada d'estiu. L'any passat, per aquestes dates, ja es va desplegar una operació semblant a Salou i altres municipis del voltant. De fet, la policia situa Salou com un dels principals centres d'activitat del Top Manta a Catalunya, especialment durant els mesos d'estiu, quan la gran afluència de turistes incrementa les vendes de productes falsificats.
3: I de la cultura, l'escriptor vigatà Ferran García és el guanyador del Premi Llibreter 2026 de Literatura Catalana amb la novel·la Sau. Tots els detalls d'aquest guardó, Marta Urquín.
12: Sí, les llibreries agremiades han escollit Sau de Ferran García com a Premi Llibreter 2026 en la categoria de Literatura Catalana, una novel·la sobre un amor prohibit a través del temps ambientada a la plana de Vic i a la Guinea Equatorial. El jurat ha destacat la seva escriptura hipnòtica i magnètica i la seva capacitat de convertir la natura, el folklore i la memòria d'Osona en un territori mític. El seu autor, Ferran García, celebra el reconeixement a un llibre que va sortir publicat a principis de 2025.
13: En aquesta època, en aquest món actual, o en qualsevol cosa que té tres dies ja caducat, aquesta mena de dissidència temporal que té aquest premi, si no és en aquest cas, hòstia, a mi em sembla fascinant, em sembla molt xul i molt interessant.
12: El Premi Llibreter no té dotació econòmica i el voten les llibreries catalanes agremiades per reivindicar l'ofici de llibreter i el seu paper de prescriptor. Les altres obres guanyadores són Cop de llum, el debut de la nord-americana Rita Bullwinkle, en la categoria d'altres literatures, Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí, i El gegant de ferro, de Ted Hughes, en literatura infantil i juvenil, en català i en altres literatures, respectivament, en àlbum il·lustrat El racó de pensar, de Peter van den Heuvel, i La passió dels estranys, de Marina Garcés, en assaig, pensament i altres narratives. Els premis es lliuraran aquest vespre a les 8 a la sala Paral·lel 62.
3: I la Fundació Mapfre obre demà al públic la major retrospectiva dedicada a la fotografia del estatunidenc Minor White. Dividida en 4 seccions, commemora el 50 aniversari de la mort d'aquest fotògraf fonamental, Montse Soto.
14: Considerat una de les figures més influents de la fotografia del segle XX des de l'àmbit acadèmic, museístic, comercial i editorial, Minor White va ser el fundador i editor de la revista Aperture. Les seves imatges mostraven una fotografia fruit de l'autoconeixement i la transformació espiritual. El fet de no poder reconèixer obertament la seva homosexualitat homosexualitat el va atormentar de per vida, i aquí a Barcelona es mostren 250 imatges, principalment procedents del Princeton University Art Museum, en les que trobem els seus treballs més coneguts, juntament amb sèries i seqüències sobre el nu masculí que mai va poder mostrar al gran públic, com The Temptation of St. Anthony's Mirrors. Carlos Gullonet, conservador cap de la Fundació Mafre, ens explica que aquesta és una oportunitat única per descobrir aquest autor fonamental de la fotografia nord-americana.
11: Van encontrar un fotògraf molt variat, tècnicamente impecable y que al que no se le conoce, y eso a mí me resulta increíble.
14: Dèiem a Inor White que les fotografies són autorretrats, un exemple de dedicació apassionada al mitjà fotogràfic, al que us podeu submergir a KBR a Barcelona des de demà dijous fins al 6 de setembre.
3: I avui acabem a ritme del Gypsy Kings. Vola! La formació de rumba flamenca capçala avui el Festival Blau Marí Músic del Port Vell de Barcelona. Nosaltres posem així el punt i final. Gràcies per la seva atenció. Que passin. Molt bona tarda.

0: per eliminar l'amiant de manera progressiva i prevenir l'exposició a aquest material cancerigen utilitzat durant dècades. El text també inclourà la reparació a les víctimes, una norma que arriba després de 20 anys de reivindicacions de diferents associacions. Es calcula que hi ha 3 milions de tones d'amiant repartides per tot Catalunya. De moment això és tot. Continua la informació. Aquesta sintonia. Bona tarda.
1: Radio Nacional de España, la radio por delante.